0: equipament adult perquè venguis tot l'estiu. Sí, sí, tot l'estiu. Tobogans, piscines d'ones, hamaques, sol i hores de diversió. Participa al sorteig a les xarxes d'Hidroparc Alcúdia. Hidroparc, això és que teva.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: En Alcampo sales ganando. Del 12 al 13 de junio tienes el pollo entero certificado Alcampo Cultivamos lo Bueno a 4,45 euros el kilo y la sandía rallada baja en pepitas granel a 0,79 euros el kilo. Tu compra más cómoda en tu tienda Alcampo o alcampo.es. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Si quieres ver más ofertas, síguenos en nuestro Facebook Alcampo Mallorca.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Martes 23 de junio, noche de San Juan en la playa Descarregador de Palmanova, en Calviá, con Melodía FM. Disfruta de la noche más mágica del año con toda la música de Melodía FM en la playa. ¡Te esperamos! ¡Es gratis! Organiza Ayuntamiento de Calviá.
5: Onda Cero, tu radio.

0: La Gran Festa del Trot del Llevant, una de les cites més destacades del calendari hípic per als amants de l'esport. Tradició, compromís i excel·lència esportiva. Organitza Consell de Mallorca.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: Dimarts, 23 de juny, nit de Sant Joan a Palma Nova, amb Juan Campos i Melodia FM. Organitza Ajuntament de Calvià. Col·laboren Hotel Hospes Maricel en Spa, Pòrtic Mobles, Autoescuela Ribas, Mediamarc, Colegio Luis Vives, Ocimax, Aficine, Sobresada de Mallorca, Tiendas Bets, Fàbrica de Pintures Bruper, Ética Food Solutions i Sánchez Alimentación.

0: intentas.
1: Seguimos en la brújula de Radio Estadio para seguir hablando del Atlético. Valeri, saludo al expresidente Toni Garau. Toni, bones, com anem?
2: Hola, bon vespre, Paco.
1: Bueno, il·lusió, crec que no falta l'arribada d'en Òscar Troia.
2: Sí, jo personalment m'estic molt il·lusionat, perquè en Òscar jo l'he seguit i sé que és un bon míster i els seus equips són molt competitius, però molt competitius. I ell sap d'un equip i, bueno, jo el conec ja de l'etapa que va estar amb el Montuïri, quan el Montuïri va ser filial de l'Atlètic Baleares. I, bueno, sí, és veritat que m'ha tornat a il·lusionar i el que portarà ell, pues serà molt. Segur.
1: Bueno, feia falta una il·lusió després del cop de no pujar i tu coneixes perfectament en Òscar, després les coses poden sortir o no, però el que ha dit ell vol un equip en caràcter, que surti a guanyar cada jornada, ho ha demostrat amb el Polència amb un pressupost molt inferior. Sí. Després se veurem què passa, però pareix que han encertat. Després, si no va bé, no se li pot dir en el club que s'ha equivocat amb l'entrenador.
2: No, però a part també, en Òscar el que crearà serà una pinya dins del vestuari que es coordinava bé amb el Poblense, perquè el Poblense tots tenen una pinya i, en fi, i això és molt important dins del món del futbol, perquè si tens el vestuari dividit i no hi ha mal assumpte. No és que en Blanco el tingués dividit en el vestuari, ojo, això no vull dir que en Blanco el tingués. Però aquest partit que hem perdut contra el Jaén o l'any passat contra el Teruel, no diguéssim perdut amb en Òscar, segur, a més. Però segur.
1: Ara l'important és la plantilla. S'han donat 10 baixes i veurem qui bueno, en Nofre Riera, el lateral, ja vam avançar que arribaria amb en Òscar. A tu te preocupa la porteria, i a part de que venguin bons jugadors, no?
2: Hombre, la porteria, és que jo amb Vicenç Sabater, en la meva època que vaig estar president institucional amb el Baleares, ell era el porter. Ell era el porter, i tenc anècdotes de quan van jugar dins ell, en fi. I jo l'he vist en aquest lot, l'he vist créixer perquè l'he seguit, no l'he seguit directament, però i a través de la premsa, i sé que ha tornat un molt... Ja era bon porter, però ha tornat encara molt més bon porter. A més, te dona una seguretat a darrere que ara no tenien, desgraciadament, amb en Pablo Iglesias. Em sap greu dir-ho, però és que no la tenien.
1: I a part d'això, Toni, què fa falta? En Florín continua, veurem què passa amb en Bové, en Keita se'n pot anar... No sé, què li fa falta en aquest equip?
2: Bueno, jo ara exactament encara no sé qui quedarà ni qui no quedarà. Jo hi ha un lloc que me sap molt de greu que no el renovin, que és precisament és un Poblès, en Biel Ramis, però jo ha estat un jugador que ho ha donat tot els partits que ha jugat, i que llavors darrerament en Blanco el va tenir exiliat, és la paraula exacta, exiliat. I és un jugador que crec que de passar banda dreta, pues, és un lot que es perdona molt de joc. No entenc lo d'aquest lot que ha passat amb aquest lot. No ho entenc de cap manera. Jo li vaig dir, ell dic, si jo fos president o entrenador, jugaria de títol indiscutible. Perquè és que no ho entenc. Lleven aquest jugador. I si xena el Lache, que van haver de pagar... Van haver de pagar l'equip el dia que van desitjar, perdut-lo cap aquí, en Lache. És veure que tots són guts, tots seran guts i tal, però jo el Lache personalment pues no m'ha dit res, no, però jo no... Però bueno, doctor Estine la Iglesia, que els sabran respondre, jo.
1: Molt bé, Toni, seguirem xerrant, gràcies.
2: Gràcies, Paco, adeu.
3: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3...